Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Bon dia, són les 8 del matí, avui és dimarts 13 d'octubre. A aquesta hora, a Ràdio Pineda, comencem el Dit i Fet.
1: Nois, obrim la paradeta.
0: Cap de setmana llarg i tornem avui dimarts a aquesta hora, a les 8 del matí, amb més continguts, amb energia positiva i també amb molta informació des de primera hora del matí, avui a Ràdio Pineda. Ara de seguida repassarem també tota la informació amb en Pep Basart, la previsió del temps a 8:45 del matí, com cada dia, amb Jordi Pérez. I també, doncs, avui reprenem el Ment Jove, ja sabeu, aquest espai de psicologia infantil i juvenil, però avui, per començar aquesta nova temporada del Ment Jove, ho farem també obrint a la part també de les persones més adultes arran d'aquests episodis de fortes pluges que hem tingut i que també, doncs, ha provocat certes pors, certes angoixes, com és normal. Bé, i avui preguntarem als professionals, concretament a la Sigrid Fàbrica del Centre Muia, bé, com afrontar situacions d'aquest tipus i, vaja, com podem ajudar-nos a entendre també aquesta nova realitat i tenint en compte la salut mental davant d'aquesta nova realitat d'aquests episodis forts de pluja. Bé, ho explicarà millor la Sigrid Fàbrica a 8:45 del matí, després de la previsió del temps, al Ment Jove. Bé, i com dèiem, a tot això, molta informació, molta música, molta energia positiva per començar la setmana. Curiós, eh? En un dimarts i 13. Esperem que no passi res. Bon dia, estic amb tu fins a la 1 del migdia. Salutacions. El meu nom és Olga Díguez.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

A la punt del dia et recordem que podeu participar en el Premi Ombú de Fotografia que organitzen els fotògrafs de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. Recordeu, heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural. Trobareu de fer tota la informació i les bases del Premi Ombú de Fotografia al web Els Fotògrafs de Pineda. I també recordar-vos que aquest proper diumenge, dia 18 d'octubre, arriba la Marxa Popular contra el Càncer de Pineda. Recordar-vos que encara podeu comprar els tiquets i samarretes per participar-hi. El donatiu és de 10 euros. Ho podeu comprar-ho els matins de 9 a 2 al Col·le Arquitectura, a l'Avinguda Montserrat, 4749 baixos, o també a les tardes de 4:45 a 7:45 a la plaça de les Mèlies, o també podeu comprar el tiquet i la samarreta al Centre Cívic Poble Nou totes les tardes de 6:00 a 8:00. Una informació que, juntament amb d'altres, us ampliem al portal de Notícies de Pineda.

0: Oi, oi, oi, oi, és que estem veient aquí unes coses. Ara anàvem repassant una mica diguéssim, les xarxes socials informatives i ara estàvem veient aquí un vídeo que ens deixa les moltes imatges que ens deixa el dia de la Hispanitat, el desfile aquest que fan. Bueno, Pep, bon dia. Jo no diré res.
1: Ui, m'encanta. No, jo tampoc, però ara m'ho miraré.
0: Ens hem de mirar amb calma perquè no sabem si és dia, no és dia.
1: No sé si es pot dir. No, hem vist una cosa de la Ayuso, que sempre és notícia.
0: Ja hi som.
1: Sí, no, i... no sé, la gent diu
0: coses. La imatge és curiosa.
1: La imatge, sí, me la tornaré a mirar. No perdis aquest contacte que tenim aquí. Apunta-te'l, perquè llavors el perdrem, eh?
0: Ai, com ho faig, això, d'apuntar-ho?
1: No, apunta-te'l, no, d'aquí públic, això.
0: Ah, vale.
1: Ho miraré, perquè llavors això de les xarxes socials de cop desapareixen les coses. No, és que hi va haver-hi la desfilada militar, sí. I va donar molts de titulars als diaris, ara en parlarem. Bé, bon dimarts, és setmana laboral de 4 dies per molta gent.
0: Dimarts i 13, no dic res.
1: Sí, doncs és el dia de la mala sort, es pot dir. Però això només passa, curiosament, a Espanya, perquè sabeu que en el món anglosaxó és el divendres i 13, d'aquí ve, doncs, que la pel·lícula es digui justament així, Viernes 13, i en canvi ja, a Espanya és Martes i 13. Sabeu, no?, que hi havia un grup que era el Martes i 13?
0: Sí, home, en Salcedo i en Millán.
1: A mi m'agradava molt, eh?
0: A mi també, molt divertits. Molt.
1: Doncs avui és dimarts i 13, però vaja, intentarem que sigui un dia qualsevol. I mira, començarem parlant justament de la campanya de vacunació contra la grip i de la Covid. Ja ha començat aquesta primera fase d'aquesta campanya. Ha començat pels col·lectius més vulnerables, gent gran o gent amb patologies, però continuarà les properes jornades, doncs, per a tothom. Per tant, comença aquesta campanya. Insistim en que els metges asseguren, doncs, que és efectiva. Cal posar el focus en la protecció de la gent gran. És el més aconsellable. I com diem, començarà la vacunació a tota la població que ho necessiti a partir del 26 d'octubre. Però ha començat ja, com diem, els col·lectius més vulnerables. Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària. Serà, recordem-ho, aquest proper

0: un parell de qüestions. D'una banda, que el CAU ha celebrat el pas, ho ha fet en aquest cas a l'ermita de l'Illota, a Santa Susanna, va mostrar doncs molt bona salut aquesta entitat, una entitat doncs que plega moltíssima mainada, molts de caps, va sorprendre veure doncs aquest moment tan especial que viuen, amb el nombre important de persones que en són membres, i quan van aparèixer doncs les famílies, la veritat és que oferia doncs un aspecte molt, molt, molt, molt gran, eh? Per tant, el CAU, que comença el seu curs, recordem que havia de fer-ho fa unes setmanes, però que pel mal temps ho ha hagut d'ajornar i ho ha fet aquest cap de setmana. I també avui destaquem que ha començat l'Oktoberfest de Calella, que ha començat i ha arrencat aquests 10 dies de festa, el tret de sortida doncs de l'Oktoberfest, que omple Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. I també hi ha diverses actuacions musicals. També destacarem que els amants de la fotografia ja podeu participar a la nova edició del Premi Ombú i podeu participar sense límit d'edat. Heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català. Per exemple, monuments, paisatges, festes populars o tradicions, tot això per participar en aquest concurs de fotografia. I recordeu que sempre hi ha premis. En total, 30 fotografies seran les finalistes. I les podeu presentar, trobareu de fet les bases a fotografsdepineda.com. Ahir al vespre va ser notícia, o vaja, vespre, tarda vespre i també nit, però també ho és avui a tots els diaris, aquest incendi que va haver-hi doncs en un tren d'alta velocitat. Això va doncs provocar, podríem dir, el caos de mobilitat entre Barcelona i Madrid. Un foc a la cabina de cua va deixar el tren doncs amb uns 300 passatgers a terra. No va haver-hi ferits, però va afectar doncs 40 combois més. Imagineu-vos doncs el que va significar el caos ferroviari a l'alta velocitat, que d'altra banda va acabar afectant també altres línies de mitja velocitat. Però vaja, s'ha solucionat, ja funciona, i de fet ahir a la nit van actuar molt ràpid, podríem dir, i van aconseguir doncs tornar a fer funcionar les línies de tren d'alta velocitat. Bé, ara avui els diaris parlen sobretot doncs de què va passar ahir el 12 d'octubre a la ciutat de Madrid, amb la famosa desfilada. Era doncs el Dia Nacional d'Espanya, i lògicament doncs tothom té la mirada posada en el 29N. I tothom busca, doncs, vaja, com serà doncs aquesta jornada. Moltes imatges. D'una banda, doncs, el rei, lògicament, que com arriba amb el seu fabulós cotxe, el seu Rolls Royce. Crec que n'hi ha dos en el món d'aquest. Crec que un el té la reina d'Anglaterra, ara el rei Carles, i l'altre el té la família reial espanyola. I van aparèixer doncs amb el seu famós Rolls Royce només per les grans ocasions. A més apareix tota la família sencera, la família reial sencera.
1: En el mateix cotxe?
0: Sí, bueno, rei i reina sí, ho fan així.
1: Sí, sí.
0: Sabeu que els reis sempre viatgen per separat, eh?
1: Sí, sí.
0: Fins i tot com
1: per
0: van a l'avió.
1: Per assegurar la continuïtat, eh? I
0: exactament.
1: Tant.
0: Doncs bé, arriben, sempre passen coses. A la princesa arriba...
1: Vas explicar què ha passat?
0: Una mica, sí, clar. El porten allò del blosson aquell d'oro, que
1: sí,
0: no és
1: el
0: té el rei.
1: El
0: toisson, que
1: una mica
0: el
1: més
0: rei,
1: i el perd.
0: L'ell ja li cau per terra, vull dir, ja...
1: La cara del seu pare,
0: sí,
1: dient, ai, Déu meu,
0: però
1: no anem bé.
0: Però abans ho és un home que té la sang freda, eh?
1: Sí.
0: Perquè vaig veure que va pensar, bueno, que soni l'himne i ja ho farem després. Saps què t'ho vull dir? Perquè, clar, va sonar l'himne, saps allò de que
1: li
0: quedes...
1: va assenyalar al terra i li va dir,
0: sí,
1: agafa-ho.
0: Però amb l'himne tothom estava garrativat, eh? Cul apretat, eh?
1: Sempre.
0: T'imagina't l'himne sonant i el rei ajupit per allà buscant... Saps com la Lola Flores buscant el pendiente?
1: Ai, sí, que se m'ha caigut.
0: Que si no me sale el pendiente no continuo cantando.
1: Ah, pues mira.
0: Això és el mateix. Eh? Llavors resulta que, bueno, van solventar-ho bastant bé. La princesa va quedar una mica... Ai, em sap greu, però és que me l'han enxufat malament, perquè... Bé, més coses.
1: A la seva mare, després, a darrere, molt dissimuladament, li va col·locar bé.
0: Sí, li va col·locar bé.
1: Sí.
0: Més coses. La imatge de Pedro Sánchez, quan arriba, la xulada doncs, que va rebre, com sempre, doncs, d'una gent ja molt col·locada. Vam dir-ho el divendres.
1: Ho vas explicar,
0: divendres,
1: sí.
0: Que la gent es comunica. Situem-nos aquí, que serem els primers, arribem a les 4 del matí, si el podrem xular bé, sabeu? Bé, no agrada a la família reial, no agrada tampoc a la corona, perquè ens entenguem, a la casa de la Zarzuela, perquè, lògicament, la imatge que es projecta doncs no és la volguda. Però passa sempre, almenys des dels darrers anys, que Pedro Sánchez ha estat xiulat. I els corrillos, allò que s'anomena, tal, de com va la cosa, com anirà, i aquí tothom parla doncs una mica de...

0: de les eleccions. Pedro Sánchez va saludar una mica a tothom, l'Ayuso li va fer una salutació molt i molt freda, igual que el senyor Almeida, que és l'alcalde de Madrid, i aquí es va acabar la història. Vull dir que tota la resta, diguem, que va sortir bé. La legió...
1: Anaven ràpids.
0: Tenen sobrepès.
1: I tant.
0: Tenen sobrepès. Necessiten posar-se dieta.
1: Ah, no, jo ho deia en el sentit de que són molt esperats, que
0: sí,
1: tenen
0: però...
1: un pes important a la desfilada.
0: No, sí que pesen, sí.
1: Anaves per aquí, tu.
0: Pesen perquè aquella gent s'hi ha de córrer darrere del malo, no l'atrapen, eh?
1: Però si desfilaven a preu fet...
0: La cabreta, que no tenia moltes ganes de caminar, perquè la porten lligada, però pobreta. Anava activada, eh?
1: Però si anaven tots activadíssims.
0: Sí, sí,
1: clar. Anaven amb un Red Bull.
0: Corria més els legionarios que la cabreta. La cabreta anava de cul, eh?
1: Bueno. Home, clar, segueix-los.
0: Que per cert, hi ha més animalons, eh, la desfilada.
1: Ah, sí?
0: Hi ha gossets, hi ha coses...
1: Ah, bueno, sí, esclar.
0: Bé, la desfilada és notícia avui a tots els diaris.
1: I no parles dels estilismes?
0: Bueno, i tothom anava, què? Sí, ja
1: no, ho dic perquè també és molt comentat. A tu que et van aquestes coses, sí, i no m'ho expliques, sí, que ho tinc que explicar,
0: bueno,
1: jo.
0: La reina anava
1: home,
0: bé,
1: que la sí, reina anava elegantíssima.
0: Sí.
1: La princesa anava amb l'uniforme
0: d'exèrcit
1: de terra.
0: I el rei anava d'aire, eh?
1: I el rei, sí, de gala, eh? I la infanta Sofia Baima la vesteixen amb un sac de color vermell.
0: Ah, sí.
1: Que és molt criticat, això, també.
0: Sí, també. M'han dit que...
1: Digue'm el tipazo que té aquesta noia.
0: Sonava xocava una mica, aquell
1: color. Home, com la mare la vesteixen de 21 botons i amb ella... Que 21 no. botons en tenia.
0: Sí.
1: Però el vestit... bueno, el traje
0: era llampant,
1: és...
0: Era llampant.
1: Bueno, sí, llampant. Ja m'ha tingut el tema.
0: Més coses. Mira, avui és notícia també que Ceuta rep els reis. Encara està commocionada, però atenció, perquè és una visita que no agrada gens al Marroc i alguns de mitjans ja s'atreveixen a dir que hi haurà algunes conseqüències. Però vaja, lògicament, el rei d'Espanya pot anar doncs, a qualsevol punt del territori, no? Només faltaria. Però sí que és veritat que algú doncs, parla ja de les conseqüències que tindrà això amb el Marroc. I l'altra notícia de la jornada avui als diaris, sens dubte, és aquest acord d'Esquerra perquè Gabriel Rufián sigui el seu cap de llista. Ha xocat i ha sobtat que diguem-ne, facin tant amb Podem. Hi ha gent d'Esquerra que això no li agrada, hi ha gent de Podem que tampoc, i han acordat per dir-ho així, que Podem no es presenti a Catalunya, a veure si Esquerra doncs arreplega aquest vot. Però vaja, tot està per veure, eh? I l'altra notícia, però vaja, avui és notícia als diaris, eh? Perquè el Rufián ha fet emprenyar els que té un costat i els que té l'altre, i resulta que l'Esquerra doncs s'uneix allò que anomenen l'Esquerra Alternativa, que és l'esquerra de l'esquerra, de l'esquerra del PSOE i d'esquerra i a l'esquerra de l'esquerra, d'Esquerra Republicana. Bé, total, s'han unit i han escollit a Ada Colau com a cap de llista, diguem-ne, per Espanya. Per tant, podríem dir que una candidata per Barcelona és la candidata a la presidència d'Espanya. No és el candidat de Madrid com es fa habitualment. Però la fragmentació en aquesta esquerra de l'esquerra doncs també és tot... és un abisme. Sabeu què vull dir? 3, 4, 5 partits, 6 partits per allà. Però, en canvi, alguns diuen que l'exalcaldessa de Barcelona és l'única que pot sumar una mica i aplegar una mica totes aquestes, podríem dir, sensibilitats que hi ha doncs, en aquesta amalgama de podríem dir petits partits. Bé, i de l'àmbit internacional, molt ràpidament, l'Aràbia Saudita continua molt preocupada perquè és un país molt vulnerable davant dels atacs hutis, i això pot encarir novament el petroli. Els Estats Units doncs, també estan molt atents a aquesta situació que, lògicament, provoca molta inestabilitat a nivell mundial i també a nivell econòmic. Mentrestant, curiosament, el Fons Monetari Internacional diu que Espanya és un dels països que més creix econòmicament, perquè l'enfila fins al 2,5% de creixement, mentre que recordem hi ha països al nostre entorn, per exemple, França o Alemanya, que es pensa que hi haurà un creixement d'un 0%. Per tant, Espanya és un dels pocs països europeus que encara creix. Ja veurem si això... Bueno...
1: Com repercutirà, no?
0: No sé com dir-ho. És estrany que ningú creixi i tu sí. Saps què te vull dir? Llavors, a mi em grinyolen algunes coses. Bé, per cert, notícia bonica, eh? Torna el dos cavalls, com diu el senyor Marcelí. Tot torna. I el Citroën dos cavalls tornarà, serà elèctric. És tot una icona. S'ha presentat ja a París. I costarà 15.000 euros, un cotxe baratet i petitó. I res, ja per acabar, doncs avui parlem novament del Barça, perquè Avui juga el Barça, torna a la competició europea. El Barça, recordem, va guanyar el seu partit de Lliga, també va fer-ho el Real Madrid, però avui al Barça li toca la competició europea i toca jugar amb el Galatasaray. Per tant, els de Flick han d'anar fins a Turquia amb un equip, doncs, que sempre és, amb un equip que sempre és incòmode, el Galatasaray, i doncs, bé, aquí està la notícia de la jornada. Avui es juga aquest partit a les 9 del vespre. Per tant, avui, doncs, dia de partit de la competició europea. Sens dubte, és també notícia a totes les portades dels diaris esportius.
1: Ja està. Molt bé, doncs amb aquest apunt esportiu arribem a 8:45 del matí. No sé si et deixes alguna cosa, Pep. No, ja veig que te'n vas. Doncs res, previsió del temps, ara sí. 8:45 del matí, de seguida el menjo amb Sigrid Fadrique. Avui la previsió del temps. Bé, ens interessem, Jordi Pérez, molt bon dia, a veure com tenim aquesta setmana, perquè comencem a veure ja alguns anuncis. Bon dia, Jordi.
2: Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, sembla que la setmana vindrà marcada amb l'estabilitat fins divendres, i a partir del cap de setmana doncs es podria embolicar la troca amb l'arribada d'un front fred, i podria fer reactivar pluges a tota la banda mediterrània, des de Catalunya, País Valencià, Múrcia, Andalusia Oriental i Balears. En aquest sector, el cap de setmana, segurament reapareixeran les pluges i fins i tot les tempestes. De moment no, de moment venint un llarg pont amb domini del sol, dissabte, diumenge, diumenge va augmentar una mica els núvols baixos, tal com els vam comentar, que entrava una mica tramuntana. Dilluns, dia ahir del Pilar, doncs també alguns intervals de núvols, però més sol, però també es van ennuvolar una mica de núvols de tipus alt i mitjà. En fi, han anat creuant, circulant aquests núvols de component nord. I avui dimarts, doncs mirin, també hem tingut una matinada força nuvolada, les mínimes són molt altes, portem els 19 graus de mínima, són altíssimes, no toca aquestes temperatures, perquè són d'estiu, les mínimes. Hi ha hagut algun ruixat sorpresa, tampoc s'esperaven, a la banda de Barcelona, a la zona de l'aeroport, el Prat, Sant Boi, aquí ha fet alguns ruixadets, potser d'alguns núvols baixos, compactes, i han estat capaços de donar aquests petits ruixadets. La resta no, núvols, això sí, però pluja, res de res. I bé, la tendència és que es vagin trencant. Són núvols que és curiós, perquè entren de, venen de nord, i entren de nord i sota vent de la Pirineu, doncs es formen aquesta nuvolositat. Ara mateix a Catalunya la nuvolositat més abundant està afectant zones del sud de Girona i l'àrea de Barcelona. En canvi, sud de Lleida i de Tarragona, el sol és el que s'imposa. La tendència és que es vagin trencant els núvols al llarg del matí, migdia, i a partir de migdia aproximadament, doncs, fins i tot grans clarians de sol aquí a les zones de l'Alt Maresme. Per contra, la banda de Tarragona, sud de Barcelona, potser Catalunya central, aquí els núvols siguin més tossoners a marxar i siguin més persistents durant el dia d'avui. Però aquí la tendència, insistim, és obertura de clarianes amb el pas de les hores. Un sol que quan aparegui escalfa tela marinera, perquè quan surt escalfa molt, i la temperatura doncs s'enfila. Avui màximes de 22 a 24 graus en funció del sol, de la insolació que acabi fent, i amb vents avui que seran fluixos. La mar estarà en conjunt tranquil·la tota la jornada. A la tarda, a partir de mitja tarda, entrarà una mica de vent de l'est, una mica de vent de llevant. Demà som dimecres, i demà dimecres hem d'esperar doncs en principi dia assolellat, amb bandes de núvols prims que poden frenar una mica la radiació de solars. Núvols prims, ja no són aquests núvols tan compactes, que aquests sí que frenen per complet la radiació solar. Demà els núvols seran de tipus alt i en principi no han d'impedir doncs que el sol doncs escalfi. Seran pinzellades núvols alts. No descartem també algun banc de núvol baix en zones del litoral central, però molt poc importants respecte als d'avui. Demà els vents seran també fluixos, la mar estarà tranquil·la, els vents seran de l'est, de llevant. Dijous i divendres, però en principi temps estable. Podria haver alguns nuvolets, podrà haver un núvol baix o un núvol alt i mitjà, però bé, en conjunt temps molt estable, temperatures molt abonançades, de dia allà on hi hagi sol, insistim, la temperatura s'enfila, per sobre fins i tot dels 25 graus. Això és caloreta, no toca aquestes temperatures. Però bé, ja estem habituats al mes d'octubre a tenir bonança tèrmica. I estem a l'espera, com dèiem, un anticicló que ens afectarà aquests dies, s'està des de les Açores cap a centre Europa, la tendència és que es vagi reforçant cap a l'Atlàntic Nord, illes britàniques, anirà agafant pressions cada cop més elevades, fins i tot de cara al cap de setmana, pressions per sobre dels 1.040 mil·libars, sobretot cap a illes britàniques, i el curiós del cas és que hi ha una profunda borrasca pel nord de l'anticicló, al llarg d'aquesta setmana, profundíssima, cap a Islàndia, pressions per sota dels 940 mil·libars, doncs aquesta borrasca, un front molt actiu, doncs sembla que pot erosionar una mica pel nord de l'anticicló, anirà avançant aquest front fred, i un cop que es reforci l'anticicló a les illes britàniques, doncs per la seva part davantera, doncs aquest front fred anirà progressant, anirà avançant cap a l'Europa Occidental, i és el que obrirà les portes, doncs, a l'entrada d'aire fred, i que fins i tot faci despenjar dos bossetes d'aire fred a cada cap de setmana. Una avançarà de cara a últimes hores del divendres, dissabte matinada, des de Centre Europa, o sigui que les bosses fredes provindran del mar del nord, travessaran tota Europa, Holanda, Bèlgica, França, entraran pels Pirineus, una primera ja de cara a matinada, matí de dissabte, i és la que ens farà ja augmentar els núvols i amb els primers ruixats ja al llarg de dissabte. Diumenge, una segona agrupada d'aire fred, més activa, una bossa més extensa, més marcada, doncs també entrarà de nou pel mateix recorregut i de nou entrarà, doncs, entre els Pirineus i Cantàbric, i mantindrà, doncs, també la inestabilitat de cara a diumenge, sobretot a la façana mediterrània peninsular. Bé, amb aquest panorama tan estrany, això és poc habitual, aquesta descripció que els estem dient, això l'únic que podem dir a tots els oients, que s'han d'anar a seguir les previsions dia a dia, perquè això els models, intentar adivinar tot aquest renou no és fàcil, nosaltres hi diem una mica la tendència, però el que diuen els mapes és això, per tant, reforçament d'anticicló britànic, i per davant seu es despenjaran dos bosses d'aire fred que apuntaran cap a la península Ibèrica, i això farà inestabilitzar l'atmosfera, baixaran les temperatures i apareixeran de nou les pluges en la vessant mediterrània. Estem a octubre, anomenar pluges i algunes tempestes a la vessant mediterrània peninsular amb un mar tan càlid, doncs ja s'ho poden imaginar, que de nou les pluges poden tornar a ser localment intenses, i ja haurem d'anar-ho seguint amb molta atenció. Bé, de moment això és tot, no ho gaire oients.
1: Doncs no ens has deixat gaire de tranquils, Jordi.
2: Ja m'ho han comentat, que tenim diversos actes, tenim la marató, no?, del càncer.
1: Sí,
2: i no sé
1: sí,
2: si
1: però a banda d'aquestes activitats a l'aire lliure, estem ja escarmentats i, bueno, i el que dèiem,
2: bueno,
1: no?
2: En principi no hauria d'haver, creiem, disbarats de, com la passada. No, però hem d'estar a la guai, només diem això que a la guai. Sí,
1: perfecte, Jordi, doncs ho anirem seguint, aquesta situació dia a dia, 8:45 del matí, amb tota la informació del temps. Que vagi bé, Jordi, bona setmana, bon dimarts.
2: Molt bon dimarts, fins demà.
1: Fins demà. I això ho dèiem perquè tenim aquí als estudis la Sigrid Fadrique del Centre Moia. Sigrid, bon dia.
3: Molt bon dia pel dematí.
1: És la nostra psicòloga infantil i juvenil, que avui obrim una mica el ventall, no? Ara, sentint la previsió del temps, ens hem anat mirant i dèiem, ostres, no, un altre episodi, no.
3: Correcte.
1: Hi ha por, no sé si dir por, angoixa, estrès... Què us arriba a les consultes aquests dies?
3: Jo et diria que un batiburrillo de tot. Hi ha gent amb por, amb angoixa, amb preocupació, i després hi ha gent positiva que diu, bueno, ha estat un fet aïllat i puntual, això no tornarà a passar.
1: Aquesta qüestió justament és la que avui volíem abordar al Menys Jove arran, perquè ho estàvem parlant amb la Sigrid Jafona, de fet, des de la setmana passada, que estem en contacte.
3: Correcte.
1: Volíem reprendre aquest espai i justament amb el que ens comentaves, no?, arran de totes aquestes consultes que heu anat remenant els professionals, no?, per gestionar tot aquest estrès d'aquest episodi de pluges, que és molt raonable, lògicament. Doncs mira, avui també volíem enfocar-ho per aquí i bàsicament per donar eines, no?
3: Correcte, sí, per donar una mica de tips, també per compartir una miqueta quina és la situació, que és el que s'està visquent, no només als centres de salut mental d'aquí, sinó també he estat preguntant a pobles colindants, a Barcelona, a Girona, a col·legues de la professió, i més o menys la sensació, tret dels 3 o 4 optimistes, la realitat és que hi ha molt de neguit i una preocupació davant de la nova realitat.
1: Avui aprendrem a gestionar-la, si més no identificar-la, i com gestionar-la. Ho fem res d'aquí uns minuts. Gràcies.
3: A tu.

0: Avui recuperem aquest espai del Ment Jove, un espai que dediquem a la salut mental, sobretot als nostres infants, als nostres joves, però que avui, arran d'aquests aiguats que especialment doncs, a Pineda els hem patit de forma molt dura, al igual que altres municipis que tenim aquí al voltant, bé, això ha generat, com sabeu, bé, molta angoixa, por, no?, fins i tot en alguns casos, i avui, aprofitant que venia la Sigrid, la nostra psicòloga infantil i juvenil, doncs creiem convenient, no?, poder donar alguns consells per poder relaxar-nos. Jo no diria potser relaxar-nos, però sí com entomar o no patir tant quan sentim alerta pluja.
1: Correcte. A mi em venia la frase preparant el programa d'aprendre a conviure amb aquesta nova realitat. Perquè, malauradament, el canvi climàtic jo crec que és una realitat i és una evidència. Llavors, la cosa és de quina manera ens podem, doncs això, adaptar a aquesta nova realitat climatològica que, d'alguna manera, podem dir que ha vingut per quedar-se.
0: Clar, però com ens podem preparar? Per això costa, eh? I més, ara ho tenim molt recent i també hem de donar una mica de temps al temps perquè, òbviament, tot ha de tornar una mica a lloc, eh? Però sí que és veritat que ara, per exemple, quan sentíem en Jordi, no?, que ens deia el cap de setmana pluja, de seguida ens ha vingut al cap l'episodi, no?, i ell ens deia, no serà pas això, tot i que és una situació que hem d'anar seguint, òbviament, el mar està molt calent i ja sabem que això és benzina també per tots aquests episodis, no?
1: Correcte.
0: Però, clar, nosaltres com ens podem preparar amb aquesta realitat que dius que és la que tenim a partir d'ara i que això no faci o ens condicioni a viure amb por sempre?
1: Clar, és que mira, per donar resposta a aquesta pregunta, que jo et diria que és la pregunta que s'ha fet més ressò aquests dies, no només a consulta sinó també fora, primer hem de contextualitzar una mica i entendre què és el que ens passa davant d'una situació de risc, perquè a vegades el fet d'entendre'ns també ens ajuda a trobar eines i recursos per poder tranquil·litzar-nos. Llavors, la cosa és, quan nosaltres percebem un perill, com a éssers humans, o m'atreviria a dir com a mamífers, el nostre cervell, la part del sistema límbic, activa un sistema d'alarma, com les alertes de protecció civil d'aquests dies. Llavors, això desencadena tota una sèrie de respostes fisiològiques que segurament aquests dies tots i totes hem sentit. Cor accelerat, tensió, dificultat per concentrar-nos, moltes persones també dificultat per conciliar el son. Què passa si a més tot això ho barregem amb el fet de que vivim en ple segle XXI i que les xarxes socials i la sobreinformació abunda, tenim tot un seguit de població que està permanentment enganxada al mòbil, mirant aquí, mirant allà i, com bé deia ara fa una estona, sobreinformant-se. Clar, hi ha una part en la que té tota la lògica del món, evidentment, perquè quan tenim por, si t'hi fixes, busquem informació perquè la idea és, quanta més informació, més sensació de control. Però aquí apareix una línia molt fina entre estar informats i estar permanentment en alerta, perquè sense voler que estem fent és sobrealimentant aquesta sensació o aquest neguit o aquesta angoixa, aquest estrès. Llavors, què passa? Quan necessitem comprovar una vegada i una altra què és el que està passant, quan qualsevol núvol ens activa o quan podem deixar el mòbil perquè necessitem, o quan no, més ben dit, podem deixar el mòbil perquè necessitem saber què passarà en tot moment, el nostre sistema d'alarma pot quedar enganxat. Llavors, en aquest cas, si t'hi fixes, hi ha una dificultat afegida perquè, clar, no podem dir això no passarà, perquè és que ha passat, no? És a dir, la por té una raó de ser.
0: Clar, tu deies que tot això, totes aquestes sensacions, percepcions, emocions, ho heu vist a les consultes, no? Clar, per tant, no és una teoria, sinó que realment és una cosa que està passant i que preocupa, que ens preocupa.
1: Malauradament, sí. Clar, sí que és veritat que la setmana passada va ser una setmana totalment insòlita, sobretot a principis, després de la nit del 3 al 4 d'octubre. Vam rebre tot tipus de demandes diferents. Sí que és veritat que moltes anaven destinades precisament a cobrir aquesta necessitat de por i d'urgència al fil de tot el que havia passat. I personalment nosaltres al centre vaig tantejar els companys i companyes i sí que havíem rebut diferents demandes, no només jo, precisament de persones que havien quedat afectades, sinó les parts de baix de casa, els negocis, vull dir, coneixem gent que ha perdut moltíssimes coses.
0: O que ho han perdut tot.
1: Correcte.
0: Clar, aquí,
1: clar,
0: com es treballa, no?
1: És que és molt complex, perquè tornem a el que dèiem abans, és que tu no pots dir això no tornarà a passar. La cosa és preparar a la persona perquè sigui el, perquè pugui desenvolupar la seva resiliència la millor o de la millor manera possible. Que resiliència no és ser positiu i optimista davant d'una situació, sinó que és aprendre a fer front al que està per venir.
0: I com ho fem, això? Com podem aprendre a fer front al que ha de venir?
1: A veure, abans d'entrar en els tips, sí que m'agradaria concretar diverses coses, perquè aquests dies diria que a consulta han passat coses molt interessants, en el sentit de, per una banda, hem rebut un sector de la població que directament ha estat afectada. Que aquí m'agradaria fer l'incís, al fil del que estàvem parlant tu i jo, no? Que em deies, ostres, és que potser és molt aviat, no? Encara per no sentir o deixar de sentir tot això. Clar, fixa-t'hi que, per exemple, jo la setmana passada rebo la trucada de la mare d'un dels meus pacients, demanant-me, sisplau, una sessió d'urgències per ella, que res tenia que veure amb el fill o amb les dinàmiques que tenen a casa, sinó perquè ella portava doncs, 3 nits sense poder conciliar el son, que no era persona, que no es veia amb cor d'anar a la feina i que tenia por de deixar casa seva perquè no sabia si una vegada tornés estaria a la casa tal qual. Clar, és que no perdem de vista, recordem, que després de l'episodi de pluges vam estar 2-3 dies en pluja i que també van sonar diferents alertes de protecció civil. Llavors, ojo, això no vol dir necessàriament que aquesta persona tingui un trastorn d'ansietat. És a dir, això no vol dir que la majoria de la població ara mateix tingui un trastorn d'angoixa, ni res més enllà de la realitat. Però sí que és veritat que quan hem viscut una situació que ha posat en qüestió la nostra sensació de seguretat, aquí ballen moltes coses. Llavors, des d'un context psicològic, a teràpia, què és el que hem de fer? Evidentment, no li prometem a la persona que això no tornarà a passar, perquè no és veritat. Clar, el que hem de fer és ajudar-la a recuperar progressivament la sensació de seguretat i, que això és superimportant, a diferenciar risc real del moment de la por anticipada.
0: Avui al Menys Jove amb Sigrid Fàbrica intentem gestionar una mica aquestes angoixes, aquesta por, aquesta sensació, no?, que cadascú a la seva manera i en la seva magnitud hem viscut aquest episodi fort de pluges. Mai ho havíem vist aquí. Malauradament, doncs, tots d'alguna manera o d'una altra ens ha afectat en major o menor mesura, no? Clar, aquí lo important és, si aquesta és la nova realitat que tenim, clar, com ho podem gestionar? Què podem fer perquè això no ens amargui una mica l'existència i puguem viure més o menys tranquils? Que quan sentim la paraula pluja, doncs no, evidentment ens ve al cap, doncs el que ens ve al cap, tot i que no té per què passar el mateix, eh? Però clar, avui intentem amb la Sigrid doncs, donar aquests consells, no?, de com portar-ho millor, doncs això, una situació de pluja.
1: Ja, mira, fixa-t'hi, perquè ara t'escoltava i em venia una cosa com de, no sé si tu t'ha passat, perquè més enllà de la consulta, el que també jo m'hi he trobat, i a consulta també, però, és que hi ha hagut un boom d'alertes de protecció civil que, clar, tenim com la població dividida. Tenim la població que cada vegada que sona una alerta, la sensació és de, ostres, s'acaba el món, ara què faig, ara cap on tiro, ara com ho gestiono. I després també tenim un sector de la població que comença a qüestionar la veracitat d'aquestes alertes, no? Llavors, clar, superimportant, al final les alertes estan per a algú, per donar-nos unes indicacions i per prevenir davant del que pugui arribar a passar. Clar, què passa? Moltes vegades, quan hi ha un sobreaccés d'alertes, en aquest cas, clar, tenim per una banda la població dividida, com us estava explicant, però després, per una altra banda, el que passa és que sona l'alerta, automàticament radar, automàticament a veure com està el clima, automàticament, vull dir, i això jo ho he viscut, d'estar a les Mèlies prenent una cosa i la meva amiga de seguida mirant els nivells de pluja i tot, a veure si hem de córrer o no.
0: La famosa taca vermella.
1: Correcte.
0: La famosa taca vermella.
1: Sí, sí, sí. Exacte. Llavors, tornem-hi a el que dèiem al principi. Fem cas de les indicacions, però no ens enganxem al mòbil a sobreinformar-nos, perquè al final la sobreinformació el que acaba fent-nos és desvirtuar correcta la realitat del que està passant.
0: També, Sigrid, entenem que davant de tot això que estem explicant avui, no?, i de tot el que hem viscut, moltes persones us han vingut a demanar ajuda, que això també ens ho comentaves.
1: Sí, correcte. Sí que és veritat que hi ha hagut un sector de la població que ens ha demanat ajuda, en essència, pel que ha viscut, però després, a veure, entén-me, i això entre moltes cometes, eh? Ha passat una cosa positiva, per dir-ho d'alguna manera, i és que el que va passar ha actuat com a un factor precipitador. És a dir, persones que tenien aquesta cosa, aquest neguit de demanar ajuda i de trucar-nos, però sempre o moltes vegades apareixen resistències, no? Persones que ja estaven patint angoixa, depressió, insomni, és com que la nit del 3 al 4 va fer com una petita empenta perquè finalment, no, ens acabessin trucant. Perquè ha estat curiós el fet de rebre primeres visites i escoltar motius de consulta, que realment el motiu pel qual estaven en allà no ha estat el que va passar la nit del 3 al 4. De fet, hi ha hagut persones que han trucat i que ni tan sols estaven afectades al respecte. Vull dir que en aquest sentit, si ho podem mirar, no, pel cantó positiu, sí que ha ajudat a persones com a llançar-se a la piscina. Ara bé, jo aquí també llenço una reflexió que ho comentàvem amb els meus companys aquests dies a consulta, i és que fins a quin punt cal arribar al límit absolut per demanar ajuda psicològica, perquè hi ha molta persona que fins que no es veu en una situació extrema no fan pas endavant.
0: Potser perquè normalitzem o entenem, sí, que evidentment davant d'un episodi com el que hem viscut, clar, és normal que tinguis por, no? Que passis por, potser no per tu però pels altres, per família, no? Gent, sí, gran que també, doncs, viuen sols. Això també, no?
1: Sí, això també. I a veure, és una realitat que alguna vegada, això ho havíem comentat al llarg de l'any passat, sí que és veritat que la teràpia cada vegada es va normalitzant més, però encara hi ha molt sector de la població que la té com un tema tabú o que vincula o associa anar a teràpia amb estic boig i res més
0: no,
1: enllà de la realitat.
0: No, no té res a veure.
1: Clar, exacte.
0: Està bé, si més no, doncs mira, que la gent s'atreveixi a, sí, quan hi ha alguna cosa en tu que no funciona, que vens d'on, ja diem, eh? En aquest cas parlem d'aquest episodi de pluges perquè és el que tenim més recent, que és normal, no? Quan ha passat això dius, ostres, bueno, ara ja necessito relaxar-me, plourà normal, no? En plena tardor, doncs, amb pluges normals, i ja està, l'episodi acabarà aquí, de com em trobo. Però sí que és veritat que això ha accentuat, no? Altres persones que patien, doncs, altres angoixes, pors...
1: Correcte.
0: Altres patologies, que això ho ha incrementat. Val, davant de tot això, Sigrid, va, anem a parlar d'aquests tips, de com ens podem preparar per viure sense por.
1: Vale, aquí arriba una de les qüestions més importants, i és que, clar, si hem d'aprendre a conviure amb una realitat climàtica en què determinats episodis extrems poden tenir més presència, si t'hi fixes tenim un repte psicològic, que és estar preparats sense estar permanentment espantats. Jo moltes vegades ho penso i dic, ostres, és que si tu poses el foco i la mirada arreu del món, hi ha quantitat de llocs on viuen, la gent construeix les seves cases, es fa la seva hipoteca, en terreny que té tendència a terratrèmols, a tornados, a huracans. O sigui, mira, fixem-nos què és el que ha passat aquest estiu a Sud-amèrica o què és el que està passant actualment a Amèrica. I la gent no agafa les maletes i marxa.
0: Jo et puc parlar de Sicília i Catània, que ho conec.
1: Vale.
0: A Catània, que hi ha la ciutat a sota el volcà, sota, sí, l'Etna, viuen allà el dia a dia d'una ciutat enorme... I el volcà de tant en tant va donant senyals de vida. I conec gent que ja conviuen amb això, estan acostumats a escombrar el balcó perquè hi ha cendra, lògicament.
1: Clar,
0: i imagina't. Sí que quan veuen la lava del volcà, creuant dits que no passi res més, però conviuen ells amb aquesta realitat a Catània.
1: Clar.
0: Els habitants.
1: És que fixa-t'hi que al final la posició més saludable, que jo crec que al final és el que adopta, no?, la majoria de la població d'arreu del món, o per exemple, més concretament el que estaves explicant tu, aquí la cosa és partir de la base de que pot passar, no ho podem controlar tot, però puc estar informat o informada, preparar-me i saber què fer.
0: Saber què fer, aquesta és la clau, no?
1: Correcte. Mira, realment hi ha moltes coses, no hi ha una fórmula màgica, però sí que a l'hora de preparar el programa i al fil del que he estat veient aquests dies a consulta, em venen com compartir-vos 5 idees pràctiques. La primera, que l'hem estat repetint al llarg d'aquest espai, és informar-nos però no sobreinformar-nos. És a dir, primer de tot, consultar fonts oficials i fiables. Res d'influencers, divulgadors, etc, etc. Anem a fonts oficials i fiables i seguir les indicacions quan hi ha una alerta. Però sobretot, estar o evitar, més ben dit, estar enganxats al mòbil durant hores, sobreinformant-nos. Després, una altra idea, diferenciar prevenció de por, és a dir, preparar-nos és saludable, una mica el que estaves compartint tu de Catània, per exemple, però evitar constantment o anticipar catàstrofes no ens protegeix més, al contrari, el que ens ajuda és alimentar aquesta angoixa. Després, tercer tip, acceptar que no podem tenir control absolut. Jo m'atreviria a dir que de totes aquesta és la probablement més complicada. Però si bé és cert, una part important de l'angoixa neix precisament de voler tenir la certesa de que no passarà res, i la certesa absoluta, malauradament, no existeix. Llavors, podem preparar-nos, però no podem controlar-ho tot. Més cosetes. Recuperar rutines. Aquesta és superimportant i jo et diria que després d'un fet d'aquestes característiques és la que costa més. Què passa aquí? Tot el que té a veure amb les necessitats fisiològiques bàsiques, dormir, menjar, aigües menors, etc, relacionar-nos, sortir. La rutina, d'alguna manera, ajuda el nostre sistema nerviós a fer-lo entendre que, tot i la situació extraordinària que hem viscut, pot seguir una vida normal, que no passa res, entén-me, ojo, perquè no sabem si tornarà a passar, però el que millor podem fer pel nostre cos i pel nostre organisme és seguir la nostra vida, quan abans millor. Que això passa moltes vegades quan les persones agafen la baixa laboral, que jo sempre dic, està bé parar, està bé respirar, però el més important és no cronificar, perquè si no se'n gira la truita 180 graus. I per últim, parlar-ne i demanar ajuda si ho necessitem, és a dir, no tenim per què gestionar-ho tots sols i soles. Clar, parlar amb persones de confiança, a compartir, no?, amb persones que potser han viscut la nostra mateixa situació, però si veiem que hi ha alguna cosa que se'ns escapa i que no podem tornar a la nostra vida normal, és legítim i no passa res si demanem ajuda a professionals.
0: Això és el més important, saber demanar ajuda, que no passa res, que ens poden ajudar des del metge de capçalera, dels ambulatoris, que ja us derivaran amb els professionals que convingui, i també, doncs, en aquest cas, al centre Mollà amb la Sigrid Fadriquer, que és la nostra psicòloga infantil i juvenil. Avui amb aquesta volíem enfocar-ho per aquí, no? Gestionar, doncs, aquests episodis de pluges, que esperem que el que vingui el proper cap de setmana, doncs, sigui pluja de tardor, pluja normal, i tant de bo que no es repetís mai més un episodi com aquest, però és el que tu deies, això no ho podem assegurar, i el canvi climàtic també ens porta cap aquí. Sigrid, hem après diverses coses, però em quedo en el fet de no tenir més... Per tenir més informació no vol dir tenir seguretat de control.
1: Correcte.
0: I que no podem controlar-ho tot. Per tant, ens quedem potser amb aquests tips, no? I agrair-te molt aquests consells i aquesta radiografia també, no?, que probablement ens pot ajudar a gestionar millor quan hi ha crisis d'aquest tipus. Gràcies.
1: A tu.

0: Són les 9. Notícies.
1: Comença la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Comença pels col·lectius més vulnerables, per tant, a residències de Pineda, persones més grans de 80 anys, persones immunodeprimides o dones embarassades i infants en risc. Durant la campanya es farà també vacunació als infants menors de 5 anys, però també del personal docent, sanitari i també sociosanitari. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per la resta de la població. Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària que es farà aquest diumenge, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada s'ha previst per diumenge, començarà a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, que també serà a punt d'arribada. Hi ha dos circuits, un de poc més de 2 quilòmetres i un altre de 7 quilòmetres, adaptats, per tant, a tots els nivells. I el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet aquest cap de setmana, a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del cau, també els diferents equips de CAPS, un moment sempre molt especial pels infants, les joves i també per les seves famílies. I a Calella s'ha donat sortida ja a l'Oktoberfest, que ha arrencat amb 10 dies de festa, una nova edició d'aquesta festa fins al 18 d'octubre, que ha d'omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. Hi ha tradicionals bandes alemanyes i holandeses, però també grups locals i artistes de proximitat. I els amants de la fotografia ja podeu participar a la nova edició del Premi Umbú. Hi pot participar tothom sense límit d'edat. Heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural de Catalunya, com ara monuments, paisatges, festes populars, però també tradicions, oficis o elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. El termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. També hi ha premis. Les bases les trobareu a fotografsdepineda.com. Encetem, doncs, aquesta setmana de temps tranquil, però fins divendres, perquè de cara al cap de setmana poden reaparèixer els ruixats i també les tempestes. La mar també força tranquil aquests propers dies, temperatures força abonançades de l'aigua de mar. Però, com diem, atenció, perquè al cap de setmana poden arribar alguns canvis. Doncs és tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte per l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
5: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 10. Notícies.
1: Comença la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Comença pels col·lectius més vulnerables, per tant, a residències de Pineda, persones més grans de 80 anys, persones immunodeprimides o dones embarassades i infants en risc. Durant la campanya es farà també vacunació als infants menors de 5 anys, però també del personal docent, sanitari i també sociosanitari. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per la resta de la població. Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària que es farà aquest diumenge, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada s'ha previst per diumenge, començarà a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, que també serà a punt d'arribada. Hi ha dos circuits, un de poc més de 2 quilòmetres i un altre de 7 quilòmetres, adaptats, per tant, a tots els nivells. I el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet aquest cap de setmana, a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del cau, també els diferents equips de CAPS, un moment sempre molt especial pels infants, les joves i també per les seves famílies. I a Calella s'ha donat sortida ja a l'Oktoberfest, que ha arrencat amb 10 dies de festa, una nova edició d'aquesta festa fins al 18 d'octubre, que ha d'omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. Hi ha tradicionals bandes alemanyes i holandeses, però també grups locals i artistes de proximitat. I els amants de la fotografia ja podeu participar a la nova edició del Premi Umbú. Hi pot participar tothom sense límit d'edat. Heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural de Catalunya, com ara monuments, paisatges, festes populars, però també tradicions, oficis o elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. El termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. També hi ha premis. Les bases les trobareu a fotografsdepineda.com. Encetem, doncs, aquesta setmana de temps tranquil, però fins divendres, perquè de cara al cap de setmana poden reaparèixer els ruixats i també les tempestes. La mar també força tranquil aquests propers dies, temperatures força abonançades de l'aigua de mar. Però, com diem, atenció, perquè al cap de setmana poden arribar alguns canvis. Doncs és tot, tindreu més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. Seguim amb molta més música per compartir plegats el matí d'avui dimarts en aquest 13 d'octubre per començar nou bloc amb Bruno Mars i això que es diu On My Soul. De seguida també t'hem preparat a Sidherland, Abraham Mateo, Milky, David Guetta, UB40 i molts més.

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Són les 11. Notícies.
1: Els aiguats dels darrers dies a Pineda i al Maresme no només tenen conseqüències materials, també deixa empremta en la salut emocional de moltes persones. Avui ho hem tractat a Ràdio Pineda amb la psicòloga Sigrid Fadrique. Ha parlat de l'augment de l'angoixa, de la por, sobretot a les persones que han patit afectacions directes o que viuen en preocupació, la possibilitat que tot això es repeteixi. Ha recordat que cal informar-se, que és important, però que l'alerta de riscos de la sobreinformació ens fa viure pendent sempre d'aquesta situació d'alerta.
2: Fem cas de les indicacions, però no ens enganxem al mòbil a sobreinformar-nos, perquè al final la sobreinformació el que acaba fent-nos és desvirtuar correcta la realitat del que està passant. També llenço una reflexió que ho comentàvem amb els meus companys aquests dies a consulta, i és que fins a quin punt cal arribar al límit absolut per demanar ajuda psicològica, perquè hi ha molta persona que fins que no es veu en una situació extrema no fan pas endavant.
1: Els especialistes recorden que sentir por després d'aquesta situació és normal. La clau és no fer-ho sols, recuperar la calma a poc, demanar ajuda als professionals si tot això limita la nostra vida. Recordem una vegada més que ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Ha començat pels col·lectius més vulnerables. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació a la resta de la població.

0: El Centre Cultural i Recreatiu començarà la temporada de teatre amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. Serà aquest cap de setmana, una obra molt reconeguda d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Josep Morell ha parlat d'aquesta obra a Ràdio Pineda.
1: Animeu-vos molt a que vingueu, que valoreu l'esforç que han fet tots els actors i les actrius i també tota la gent tècnica de vestuari, de maquillatge, de perruqueria, tots els que han fet l'escenografia, la llum, el so. Veniu, feu-ho córrer, dieu, perquè és una obra bona, maca, i espero que la traiem molt bé.
0: Es pot veure aquests propers caps de setmana. Recordeu, entrades a ccrpineda.cat. I mentrestant també us destaquem que diumenge podeu anar a l'Auditori de Pineda a veure una aventura plena d'imaginació amb un espectacle, La ciutat dels oficis impossibles, un espectacle familiar amb titelles i música en directe. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la mateixa companyia.
2: És un espectacle per a tota la família, un espectacle de titelles amb música en directe que ens farà viatjar això a una ciutat on tota la gent que hi viu té un ofici ben diferent. L'home que posa als carrers, o que vol ser escombra sostres, o que vol ser cosidora de cors trencats. Doncs tot aquest tipus de personatge viu a Somion i són els que trobarem.
0: L'espectacle es podrà veure diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori. El preu de l'entrada, recordeu, 5 euros. Les podeu comprar a auditoripineda.cat o també una hora abans de l'espectacle. I la màxima d'ahir 23 graus, la mínima d'avui de 19. Bon temps, ambient suau. Aquesta bonança s'allargarà ben bé fins divendres. A partir del cap de setmana pot arribar un canvi de temps. Ho anem seguint a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Aquest és a dintre el Company Pineda, 15% de descompte per l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
5: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.
0: Ràdio Pineda.

0: energia.
1: Són les 12. Notícies.
2: Comença la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Comença pels col·lectius més vulnerables, per tant, a residències de Pineda, persones més grans de 80 anys, persones immunodeprimides o dones embarassades i infants en risc. Durant la campanya es farà també vacunació als infants menors de 5 anys, però també del personal docent, sanitari i també sociosanitari. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per la resta de la població. Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària que es farà aquest diumenge, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada s'ha previst per diumenge, començarà a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, que també serà a punt d'arribada. Hi ha dos circuits, un de poc més de 2 quilòmetres i un altre de 7 quilòmetres, adaptats, per tant, a tots els nivells. I el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet aquest cap de setmana, a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del cau, també els diferents equips de CAPS, un moment sempre molt especial pels infants, les joves i també per les seves famílies. I a Calella s'ha donat sortida ja a l'Oktoberfest, que ha arrencat amb 10 dies de festa, una nova edició d'aquesta festa fins al 18 d'octubre, que ha d'omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. Hi ha tradicionals bandes alemanyes i holandeses, però també grups locals i artistes de proximitat. I els amants de la fotografia ja podeu participar a la nova edició del Premi Umbú. Hi pot participar tothom sense límit d'edat. Heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural de Catalunya, com ara monuments, paisatges, festes populars, però també tradicions, oficis o elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. El termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. També hi ha premis. Les bases les trobareu a fotografsdepineda.com. Encetem, doncs, aquesta setmana de temps tranquil, però fins divendres, perquè de cara al cap de setmana poden reaparèixer els ruixats i també les tempestes. La mar també força tranquil aquests propers dies, temperatures força abonançades de l'aigua de mar. Però, com diem, atenció, perquè al cap de setmana poden arribar alguns canvis. Doncs és tot, tindreu més informació d'aquí una hora.
3: Let's go.

0: si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Els aiguats dels darrers dies a Pineda i al Maresme no només han tingut conseqüències materials, també n'han tingut d'emocionals. Així ho ha explicat al matí de Menys Jove a Ràdio Pineda, la psicòloga infantil i juvenil Sigrid Fadrique. A les consultes diu que han detectat un augment de l'angoixa i de la por, sobretot a persones que han patit afectacions directes o que viuen amb preocupació la possibilitat que tot això es repeteixi. La psicòloga Sigrid Fadrique ha recordat que informar-se és important, però alerta dels riscos de la sobreinformació.
1: Fem cas de les indicacions, però no ens enganxem al mòbil a sobreinformar-nos, perquè al final la sobreinformació el que acaba fent-nos és desvirtuar correcta la realitat del que està passant. També llenço una reflexió que ho comentàvem amb els meus companys aquests dies a consulta, i és que fins a quin punt cal arribar al límit absolut per demanar ajuda psicològica, perquè hi ha molta persona que fins que no es veu en una situació extrema no fan pas endavant.
0: També ha explicat que hi ha eines per gestionar les pors, recuperar la sensació de control.
1: Aquí la cosa és partir de la base de què pot passar, no ho podem controlar tot, però puc estar informat o informada, preparar-me i saber què fer. Diferenciar prevenció de por, és a dir, preparar-nos és saludable, però evitar constantment o anticipar catàstrofes no ens protegeix més. Al contrari, el que ens ajuda és alimentar aquesta angoixa. Després, acceptar que no podem tenir control absolut. Recuperar rutines. Aquesta és superimportant, i jo et diria que després d'un fet d'aquestes característiques és la que costa més. La rutina, d'alguna manera, ajuda el nostre sistema nerviós a fer-lo entendre que, tot i la situació extraordinària que hem viscut, pot seguir amb una vida normal. Parlar-ne i demanar ajuda si ho necessitem, és a dir, no tenim per què gestionar-ho tots sols i soles. Parlar amb persones de confiança, a compartir, no?, amb persones que potser han viscut la nostra mateixa situació, però si veiem que hi ha algú que se'ns escapa i que no podem tornar a la nostra vida normal, és legítim i no passa res si demanem ajuda a professionals.
0: Els especialistes recorden que després d'una situació com la viscuda és normal. La clau, no afrontar-ho sols, recuperar la calma a poc, demanar ajuda també als professionals si aquesta por persisteix o si limita la nostra vida. I mentrestant, també us destaquem que ha començat la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Ha començat pels col·lectius més vulnerables. Una de les iniciatives més destacades també és la vacuna intranasal pels infants. Una alternativa que estalvia la temuda punxada i converteix la vacunació en un procés que és més ràpid, també més tranquil pels nens petits.
2: En el cas de pediatria, a diferència dels d'adults, tenim dos tipus de vacunes. Tenim la vacuna a partir dels 6 mesos, que és, aquesta sí que és punxada, però hi ha una part bona, que és la a partir dels 2 anys, tenim una vacuna que és intranasal. I no és punxada, o sigui, la posem pel nas. O sigui, tots aquests nens a partir de 2 anys, doncs és més fàcil poder-los protegir de la grip.
0: Trobareu tota la informació, com sabeu, al vostre ambulatori. Per cert, que a partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per tota la població, a partir dels 60 anys també pels col·lectius essencials. Tota la informació també avui a radiopineda.cat. I Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària. La nova edició, per tant, de la marxa contra el càncer, que compta amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Pineda. La caminada es farà diumenge, amb sortida a les 10 del matí de la plaça de les Elies, que també estarà a punt d'arribada, i els participants podran escollir entre dos recorreguts, un de 2 quilòmetres i 300 metres i un altre de gairebé 7 quilòmetres, per tant, adaptats a tots els nivells. Podeu informar-vos també a totes les farmàcies de Pineda. Per prendre part a la marxa cal pagar 10 euros per un entrepà, una beguda i també una samarreta. L'organització ha posat en marxa, com diem, la venda anticipada. Podeu trobar-los al Col·legi Arquitectura, les tardes també a la plaça de les Mèlies o al Centre Cívic Poble Nou. I, com diem, també a totes les farmàcies de Pineda. També destaquem que el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet a l'ermita de l'Illota de Santa Susanna, marca l'inici del curs i la configuració de les noves branques del cau i també els diferents equips de CAPS. Ha estat, com sempre, un moment molt especial pels infants, pels joves i també per les seves famílies. El cau de Pineda viu actualment un molt bon moment, amb molts de CAPS, també joves i famílies implicades en aquest projecte educatiu. Recordem que és una de les entitats més antigues de Pineda. Va ser fundada l'any 1962. I I l'Oktoberfest de Calella, arrencat ja en 10 dies de festa, acabarà aquest proper 18 d'octubre. Per tant, volen omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. La festa combina tradicions amb bandes alemanes, també holandeses, però també de catalanes. La inauguració s'ha fet aquest passat cap de setmana. També parlem dels amants de la fotografia, que teniu al vostre espai per participar al Premi Ombú de Fotografia de Pineda. Pot participar-hi tothom, han de ser fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català. Per exemple, monuments, paisatges, festes populars, tradicions, oficis i elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. Hi ha premis. I el termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. Trobareu les bases a fotografsdepineda.com. Mentrestant, la companyia del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda ja té a punt l'obra Tots eren fills meus. Es podrà veure aquest proper cap de setmana una obra de teatre que és una de les obres més reconegudes d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Planteja una història intensa sobre quina és la responsabilitat també al voltant d'una família i les conseqüències de les decisions personals. El seu director, que és en Josep Morell, ha posat en valor la feina que ha fet tot l'equip.
3: Animeu-vos molt a que vingueu, que valoreu l'esforç que han fet tots els actors i les actrius i també tota la gent tècnica de vestuari, de maquillatge, de perruqueria, tots els que han fet l'escenografia, la llum, el so. Veniu, feu-ho córrer, dieu, perquè és una obra bona, maca i espero que la traiem molt bé.
0: Us recordem que es pot veure doncs, els caps de setmana d'octubre, entrades a ccrpineda.cat. Mentrestant, Carles Sanz actuarà a l'Auditori dissabte amb l'espectacle Per fi me'n vaig. L'actor s'acomiada dels escenaris amb aquest muntatge. Després de l'èxit Per fi sol, que va reunir 150.000 espectadors, ara torna, com diem, amb el Per fi me'n vaig. Sanz comparteix amb humor històries quotidianes, anècdotes de la seva vida o moltes reflexions. Queden poquíssimes entrades. Es poden comprar a 20 euros a auditoripineda.cat. I un altre espectacle molt interessant, en aquest cas un espectacle doncs, de caire familiar, perquè diumenge arriba a l'Auditori un espectacle ple de màgia amb la ciutat dels oficis impossibles. Un espectacle familiar de titelles i que té música en directe. Hi ha personatges molt i molt sorprenents.
4: És un espectacle per a tota la família, un espectacle de titelles amb música en directe que ens farà viatjar això a una ciutat on tota la gent que hi viu té un ofici ben diferent. L'home que posa als carrers, o que vol ser escombra sostres, o que vol ser cosidora de cors trencats. Doncs tot aquest tipus de personatge viu a Somion i són els que trobarem.
0: L'espectacle planteja també una reflexió sobre els somnis, també les vocacions a través d'aquest univers que és sempre fantàstic.
4: Farem un viatge, farem de tafaners, ficarem l'ull pel forat del pany i descobrirem aquesta ciutat i tots aquests habitants d'aquest curiós poble, un espectacle molt divertit i també en moments amb molta poesia. I res, si penseu algun ofici impossible, digueu-nos-ho, que potser d'aquí un temps també viu a Somio.
0: Ha rebut el premi com a millor espectacle de titelles al Festival de Gijón i també el millor espectacle infantil també a Tolosa. Es pot veure aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori. El preu de l'entrada, 5 euros, que podeu comprar a auditoripineda.cat. I el Marpí ha portat l'esperit de Pineda als Special Olympics de Tarragona. Ha participat aquest cap de setmana en aquests jocs amb 1.700 esportistes de tot arreu fent inclusió i superació personal. Abans de l'inici de les competicions, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha rebut oficialment la delegació de Pineda de l'Ajuntament. Hi havia els membres del Marpí, però també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que ha aprofitat per explicar doncs, la tasca que fa la Fundació en favor de la qualitat de vida a Pineda i per les persones amb discapacitat intel·lectual. 14 esportistes del Marpí han pres part de les proves en petanca i també en futbol i també han fet visites per la ciutat de Tarragona. Estem davant d'una setmana de molt bon temps en general, ambient força suau, la mar també tranquil·les, però això sí, sembla que poden haver-hi canvis de cara al proper cap de setmana. Crònica de Jordi Pérez.
5: Demà som dimecres i demà dimecres hem d'esperar doncs, en principi dia assolellat amb bandes de núvols prims que poden frenar una mica la radiació de solars. No descartem també algun banc de núvol baix en zones del litoral central, però molt poc importants respecte als d'avui. Demà els vents seran també fluixos, la mar estarà tranquil·la, els vents seran de l'est, de llevant. Dijous i divendres, però en principi tens estable. Podria haver alguns nuvolets, podrà haver un núvol baix o un núvol alt i mitjà, però bé, el conjunt és molt estable, temperatures molt abonançades, de dia allà on hi hagi sol, si estimo la temperatura s'enfila, per sobre fins i tot dels 25 graus. Això és caloreta, no toca aquestes temperatures. Però bé, ja estem habituats al mes d'octubre a tenir bonança tèrmica.

0: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
1: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les dues. Notícies.
1: Comença la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Comença pels col·lectius més vulnerables, per tant, a residències de Pineda, persones més grans de 80 anys, persones immunodeprimides o dones embarassades i infants en risc. Durant la campanya es farà també vacunació als infants menors de 5 anys, però també del personal docent, sanitari i també sociosanitari. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per la resta de la població. Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària que es farà aquest diumenge, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada s'ha previst per diumenge, començarà a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, que també serà a punt d'arribada. Hi ha dos circuits, un de poc més de 2 quilòmetres i un altre de 7 quilòmetres, adaptats, per tant, a tots els nivells. I el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet aquest cap de setmana, a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del cau, també els diferents equips de CAPS. Un moment sempre molt especial pels infants, les joves i també per les seves famílies. I a Calella s'ha donat sortida ja a l'Oktoberfest, que ha arrencat amb 10 dies de festa, una nova edició d'aquesta festa fins al 18 d'octubre, que ha d'omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. Hi ha tradicionals bandes alemanyes i holandeses, però també grups locals i artistes de proximitat. I els amants de la fotografia ja podeu participar a la nova edició del Premi Umbú. Hi pot participar tothom sense límit d'edat. Heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural de Catalunya, com ara monuments, paisatges, festes populars, però també tradicions, oficis o elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. El termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. També hi ha premis. Les bases les trobareu a fotografsdepineda.com. Encetem, doncs, aquesta setmana de temps tranquil, però fins divendres, perquè de cara al cap de setmana poden reaparèixer els ruixats i també les tempestes. La mar també força tranquil aquests propers dies, temperatures força abonançades de l'aigua de mar. Però, com diem, atenció, perquè al cap de setmana poden arribar alguns canvis. Doncs és tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: Comença la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Comença pels col·lectius més vulnerables, per tant, a residències de Pineda, persones més grans de 80 anys, persones immunodeprimides o dones embarassades i infants en risc. Durant la campanya es farà també vacunació als infants menors de 5 anys, però també del personal docent, sanitari i també sociosanitari. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per la resta de la població. Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària que es farà aquest diumenge, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada s'ha previst per diumenge, començarà a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, que també serà a punt d'arribada. Hi ha dos circuits, un de poc més de 2 quilòmetres i un altre de 7 quilòmetres, adaptats, per tant, a tots els nivells. I el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet aquest cap de setmana, a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del cau, també els diferents equips de CAPS, un moment sempre molt especial pels infants, les joves i també per les seves famílies. I a Calella s'ha donat sortida ja a l'Oktoberfest, que ha arrencat amb 10 dies de festa, una nova edició d'aquesta festa fins al 18 d'octubre, que ha d'omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. Hi ha tradicionals bandes alemanyes i holandeses, però també grups locals i artistes de proximitat. I els amants de la fotografia ja podeu participar a la nova edició del Premi Umbú. Hi pot participar tothom sense límit d'edat. Heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural de Catalunya, com ara monuments, paisatges, festes populars, però també tradicions, oficis o elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. El termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. També hi ha premis. Les bases les trobareu a fotografsdepineda.com. Encetem, doncs, aquesta setmana de temps tranquil, però fins divendres, perquè de cara al cap de setmana poden reaparèixer els ruixats i també les tempestes. La mar també força tranquil·la aquests propers dies, temperatures força abonançades de l'aigua de mar. Però, com diem, atenció, perquè al cap de setmana poden arribar alguns canvis. Doncs és tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: Els aiguats dels darrers dies a Pineda i al Maresme no només tenen conseqüències materials, també deixa empremta en la salut emocional de moltes persones. Avui ho hem tractat a Ràdio Pineda amb la psicòloga Sigrid Fadrique. Ha parlat de l'augment de l'angoixa, de la por, sobretot a les persones que han patit afectacions directes o que viuen amb preocupació, la possibilitat que tot això es repeteixi. Ha recordat que cal informar-se, que és important, però que l'alerta de riscos de la sobreinformació ens fa viure pendent sempre d'aquesta situació d'alerta.
2: Fem cas de les indicacions, però no ens enganxem al mòbil a sobreinformar-nos, perquè al final la sobreinformació el que acaba fent-nos és desvirtuar correcta la realitat del que està passant. També llenço una reflexió que ho comentàvem amb els meus companys aquests dies a consulta, i és que fins a quin punt cal arribar al límit absolut per demanar ajuda psicològica, perquè hi ha molta persona que fins que no es veu en una situació extrema no fan pas endavant.
1: Els especialistes recorden que sentir por després d'aquesta situació és normal. La clau és no fer-ho sols, recuperar la calma a poc, demanar ajuda als professionals si tot això limita la nostra vida. Recordem una vegada més que ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Ha començat pels col·lectius més vulnerables. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació a la resta de la població.

0: I el Centre Cultural i Recreatiu començarà la temporada de teatre amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. Serà aquest cap de setmana, una obra molt reconeguda d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Josep Morell ha parlat d'aquesta obra a Ràdio Pineda.
1: Animeu-vos molt a que vingueu, que valoreu l'esforç que han fet tots els actors i les actrius i també tota la gent tècnica de vestuari, de maquillatge, de perruqueria, tots els que han fet l'escenografia, la llum, el so. Veniu, feu-ho córrer, dieu, perquè és una obra bona, maca, i espero que la traiem molt bé.
0: Es pot veure aquests propers caps de setmana. Recordeu, entrades a ccrpineda.cat. I mentrestant també us destaquem que diumenge podeu anar a l'Auditori de Pineda a veure una aventura plena d'imaginació amb un espectacle, La ciutat dels oficis impossibles, un espectacle familiar amb titelles i música en directe. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la mateixa companyia.
2: És un espectacle per a tota la família, un espectacle de titelles amb música en directe que ens farà viatjar això a una ciutat on tota la gent que hi viu té un ofici ben diferent. L'home que posa als carrers, o que vol ser escombra sostres, o que vol ser cosidora de cors trencats. Doncs tot aquest tipus de personatge viu a Somion i són els que trobarem.
0: L'espectacle es podrà veure diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori. El preu de l'entrada, recordeu, 5 euros. Les podeu comprar a auditoripineda.cat o també una hora abans de l'espectacle. I la màxima d'ahir, 23 graus, la mínima d'avui de 19. Bon temps, ambient suau. Aquesta bonança s'allargarà ben bé fins divendres. A partir del cap de setmana pot arribar un canvi de temps. Ho anem seguint a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
4: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 5. Notícies.
1: Els aiguats dels darrers dies a Pineda i al Maresme no només tenen conseqüències materials, també deixa empremta en la salut emocional de moltes persones. Avui ho hem tractat a Ràdio Pineda amb la psicòloga Sigrid Fadrique. Ha parlat de l'augment de l'angoixa, de la por, sobretot a les persones que han patit afectacions directes o que viuen amb preocupació, la possibilitat que tot això es repeteixi. Ha recordat que cal informar-se, que és important, però que l'alerta de riscos de la sobreinformació ens fa viure pendent sempre d'aquesta situació d'alerta.
2: Fem cas de les indicacions, però no ens enganxem al mòbil a sobreinformar-nos, perquè al final la sobreinformació el que acaba fent-nos és desvirtuar correcta la realitat del que està passant. També llenço una reflexió que ho comentàvem amb els meus companys aquests dies a consulta, i és que fins a quin punt cal arribar al límit absolut per demanar ajuda psicològica, perquè hi ha molta persona que fins que no es veu en una situació extrema no fan pas endavant.
1: Els especialistes recorden que sentir por després d'aquesta situació és normal. La clau és no fer-ho sols, recuperar la calma a poc, demanar ajuda als professionals si tot això limita la nostra vida. Recordem una vegada més que ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Ha començat pels col·lectius més vulnerables. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació a la resta de la població.

0: I el Centre Cultural i Recreatiu començarà la temporada de teatre amb l'estrena de l'obra Tots eren fills meus. Serà aquest cap de setmana, una obra molt reconeguda d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Josep Morell ha parlat d'aquesta obra a Ràdio Pineda.
1: Animeu-vos molt a que vingueu, que valoreu l'esforç que han fet tots els actors i les actrius i també tota la gent tècnica de vestuari, de maquillatge, de perruqueria, tots els que han fet l'escenografia, la llum, el so. Veniu, feu-ho córrer, dieu, perquè és una obra bona, maca, i espero que la traiem molt bé.
0: Es pot veure aquests propers caps de setmana. Recordeu, entrades a ccrpineda.cat. I mentrestant també us destaquem que diumenge podeu anar a l'Auditori de Pineda a veure una aventura plena d'imaginació amb un espectacle, La ciutat dels oficis impossibles, un espectacle familiar amb titelles i música en directe. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la mateixa companyia.
2: És un espectacle per a tota la família, un espectacle de titelles amb música en directe que ens farà viatjar això a una ciutat on tota la gent que hi viu té un ofici ben diferent. L'home que posa els carrers, o que vol ser escombra sostres, o que vol ser cosidora de cors trencats. Doncs tot aquest tipus de personatge viu a Somion, i són els que trobarem.
0: L'espectacle es podrà veure diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori. El preu de l'entrada, recordeu, 5 euros. Les podeu comprar a auditoripineda.cat o també una hora abans de l'espectacle. I la màxima d'ahir, 23 graus, la mínima d'avui de 19. Bon temps, ambient suau. Aquesta bonança s'allargarà ben bé fins divendres. A partir del cap de setmana pot arribar un canvi de temps. Ho anem seguint a Ràdio Pineda.
3: Molt bona tarda, família, com esteu? Soc en Jaume Casals i és un plaer tornar-vos a acompanyar-vos aquesta tarda de 13 d'octubre aquí a Ràdio Pineda. Ja sabeu, totes les tardes, de dilluns i dimarts, amb mi, de 5 a 7, i dimecres i dijous, amb en David. Aquí estarem acompanyant-vos. Avui, ara, sona La oreja de Van Gogh, Todos estamos bailando la misma.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: I avui el món de l'interpretació s'ha llevat amb una notícia una mica desastrosa, perquè avui ha mort als 34 anys R.J. Meade, l'actor que donava vida al fill de Walter White a la mítica sèrie Breaking Bad. Ah, eh? Ell va néixer amb una paràlisi cerebral i es va convertir en activista per tots els drets de les persones amb discapacitat a causa de la seva pròpia experiència. Així que aquesta mort, doncs, a tots ens afecta una miqueta, perquè segurament has vist la sèrie i ho has de saber.

Doncs ja ho veieu, amb aquest Tastes Like Summer de James Blunt, passa un minut de 6:15 de la tarda. Ja ha passat mitja horeta. Déu-n'hi-do com ens hi posem. I ara deixo amb Alibi.

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Aquest és Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Bé, estem a 3 minutets d'arribar a les 6 de la tarda i deixa'm dir-te, que m'ho han recordat ara, que aquesta tarda es fan les nominacions, avui surten a la llum les nominacions dels Premis Butaca. Us preguntareu què són els Premis Butaca. Doncs són uns premis que es donen a tot el teatre català que està en actiu. Hi ha més de 25 categories i avui desvetllarem quines són els nominats a totes aquestes categories i el 23 de novembre la gala a premiar.
1: Ràdio Pineda.
0: I amb aquest bon rotllo, amb aquest Bruno Mars, amb aquest On My Soul, et deixo escoltant aquesta cançó, arribarem a les 6, escoltarem notícies i escolta'm, que després et diré qui fa anys avui. Som-hi!

0: Són les 6. Notícies.
1: Comença la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Comença pels col·lectius més vulnerables, per tant, a residències de Pineda, persones més grans de 80 anys, persones immunodeprimides o dones embarassades i infants en risc. Durant la campanya es farà també vacunació als infants menors de 5 anys, però també del personal docent, sanitari i també sociosanitari. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per la resta de la població. Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària que es farà aquest diumenge, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada s'ha previst per diumenge, començarà a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, que també serà a punt d'arribada. Hi ha dos circuits, un de poc més de 2 quilòmetres i un altre de 7 quilòmetres, adaptats, per tant, a tots els nivells. I el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet aquest cap de setmana, a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del cau, també els diferents equips de CAPS, un moment sempre molt especial pels infants, les joves i també per les seves famílies. I a Calella s'ha donat sortida ja a l'Oktoberfest, que ha arrencat amb 10 dies de festa, una nova edició d'aquesta festa fins al 18 d'octubre, que ha d'omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. Hi ha tradicionals bandes alemanyes i holandeses, però també grups locals i artistes de proximitat. I els amants de la fotografia ja podeu participar a la nova edició del Premi Umbú. Hi pot participar tothom sense límit d'edat. Heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural de Catalunya, com ara monuments, paisatges, festes populars, però també tradicions, oficis o elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. El termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. També hi ha premis. Les bases les trobareu a fotografsdepineda.com. Encetem, doncs, aquesta setmana de temps tranquil, però fins divendres, perquè de cara al cap de setmana poden reaparèixer els ruixats i també les tempestes. La mar també força tranquil aquests propers dies, temperatures força abonançades de l'aigua de mar. Però, com diem, atenció, perquè al cap de setmana poden arribar alguns canvis. Doncs és tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

Amb aquest In Your Eyes de The Weeknd, et dic que, si avui és el teu aniversari, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Avui, dimarts 13 d'octubre, si avui fas anys, has de saber que comparteixes aniversari amb el Luis Tosar, actor i productor espanyol, amb la Kate Walsh, la Rocío Flores, la Maria Escarmiento, entre de molts altres. Així que ja ho saps, moltíssimes felicitats i que gaudeixis molt del que et queda de dia. Sempre amb un somriure i aquí ja saps que t'acompanyem amb bona música.

I amb aquest pèl de gall queden 6 minutets per arribar a 6:45 de la tarda. Vull aprofitar també per dir-te que avui és el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres. És el Dia Mundial de la Trombosis. És el Dia Internacional de Ada Lovelace. És el Dia Internacional del Llenguatge Clar. El dia sense... El Dia Internacional de Posar-se Tratge. Així que...

I això és Juanes, Hagamos Que. Ja saps que aquí només energia positiva. I amb molta il·lusió sempre de posar-te aquests temes perquè els puguis escoltar tant si estàs a la feina, com si estàs tornant amb cotxe, com si estàs cuidant els nens. Passi el que passi, saps que aquí sempre hi haurà una veu i una música que t'acompanyarà allà on vulguis. Et deixo amb Teddy Swim.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
3: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

I que bé s'està quan s'està bé, veritat? Això és Stay Home, Here to Play, que aquests Stay Home ens van fer passar una molt bona, un molt bon confinament amb totes les seves cançons allà en el seu terrat, us en recordeu? Senyores i senyors, ha sigut un plaer estar una tarda més aquí amb vosaltres. Ens tornem a escoltar el dilluns de 5 a 7, dilluns i dimarts de 5 a 7, aquí a Ràdio Pineda, sempre amb un somriure i amb energia positiva. Que acabeu de passar una molt bona tarda. Us deixo amb Stay Home i amb Alicia Keys. Som-hi!

0: Els aiguats dels darrers dies a Pineda i al Maresme no només han tingut conseqüències materials, també n'han tingut d'emocionals. Així ho ha explicat al matí d'en Menys Jove a Ràdio Pineda, la psicòloga infantil i juvenil Sigrid Fadrique. A les consultes diu que han detectat un augment de l'angoixa i de la por, sobretot de persones que han patit afectacions directes o que viuen amb preocupació la possibilitat que tot això es repeteixi. La psicòloga Sigrid Fadrique ha recordat que informar-se és important, però alerta dels riscos de la sobreinformació.
1: Fem cas de les indicacions, però no ens enganxem al mòbil a sobreinformar-nos, perquè al final la sobreinformació el que acaba fent-nos és desvirtuar correcta la realitat del que està passant. També llenço una reflexió que ho comentàvem amb els meus companys aquests dies a consulta, i és que fins a quin punt cal arribar al límit absolut per demanar ajuda psicològica, perquè hi ha molta persona que fins que no es veu en una situació extrema no fan pas endavant.
0: També ha explicat que hi ha eines per gestionar les pors, recuperar la sensació de control.
1: Aquí la cosa és partir de la base de què pot passar, no ho podem controlar tot, però puc estar informat o informada, preparar-me i saber què fer. Diferenciar prevenció de por, és a dir, preparar-nos és saludable, però evitar constantment o anticipar catàstrofes no ens protegeix més. Al contrari, el que ens ajuda és alimentar aquesta angoixa. Després, acceptar que no podem tenir control absolut. Recuperar rutines. Aquesta és superimportant, i jo et diria que després d'un fet d'aquestes característiques és la que costa més. La rutina, d'alguna manera, ajuda el nostre sistema nerviós a fer-lo entendre que, tot i la situació extraordinària que hem viscut, pot seguir amb una vida normal. Parlar-ne i demanar ajuda si ho necessitem, és a dir, no tenim per què gestionar-ho tots sols i soles. Parlar amb persones de confiança, a compartir, no?, amb persones que potser han viscut la nostra mateixa situació, però si veiem que hi ha algú que se'ns escapa i que no podem tornar a la nostra vida normal, és legítim i no passa res si demanem ajuda a professionals.
0: Els especialistes recorden que després d'una situació com la viscuda és normal. La clau, no afrontar-ho sols, recuperar la calma a poc, demanar ajuda també als professionals si aquesta por persisteix o si limita la nostra vida. I mentrestant, també us destaquem que ha començat la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Ha començat pels col·lectius més vulnerables. Una de les iniciatives més destacades també és la vacuna intranasal pels infants. Una alternativa que estalvia la temuda punxada i converteix la vacunació en un procés que és més ràpid, també més tranquil pels nens petits.
2: En el cas de pediatria, a diferència dels d'adults, tenim dos tipus de vacunes. Tenim la vacuna a partir dels 6 mesos, que aquesta sí que és punxada, però hi ha una part bona, que és la a partir dels 2 anys, tenim una vacuna que és intranasal. I no és punxada, o sigui, la posem pel nas. O sigui, tots aquests nens a partir de 2 anys, doncs és més fàcil poder-los protegir de la grip.
0: Trobareu tota la informació, com sabeu, al vostre ambulatori. Per cert, que a partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per tota la població, a partir dels 60 anys també pels col·lectius essencials. Tota la informació també avui a radiopineda.cat. I Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària. La nova edició, per tant, de la marxa contra el càncer, que compta amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Pineda. La caminada es farà diumenge, amb sortida a les 10 del matí de la plaça de les Elies, que també serà a punt d'arribada, i els participants podran escollir entre dos recorreguts, un de 2 quilòmetres i 300 metres i un altre de gairebé 7 quilòmetres. Per tant, adaptats a tots els nivells, podeu informar-vos també a totes les farmàcies de Pineda. Per prendre part a la marxa cal pagar 10 euros per un entrepà, una beguda i també una samarreta. L'organització ha posat en marxa, com diem, la venda anticipada. Podeu trobar-los al Col·le Arquitectura, les tardes també a la plaça de les Mèlies o al Centre Cívic Poble Nou. I, com diem, també a totes les farmàcies de Pineda. També destacam que el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet a l'ermita de l'Illota de Santa Susanna, marca l'inici del curs i la configuració de les noves branques del cau i també els diferents equips de CAPS. Ha estat, com sempre, un moment molt especial pels infants, pels joves i també per les seves famílies. El cau de Pineda viu actualment un molt bon moment, amb molts de CAPS, també joves i famílies implicades en aquest projecte educatiu. Recordem que és una de les entitats més antigues de Pineda. Va ser fundada l'any 1962. I l'Oktoberfest de Calella, arrencat ja en 10 dies de festa, acabarà aquest proper 18 d'octubre. Per tant, volen omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. La festa combina tradicions amb bandes alemanes, també holandeses, però també de catalanes. La inauguració s'ha fet aquest passat cap de setmana. També parlem dels amants de la fotografia, que teniu al vostre espai per participar al Premi Ombú de Fotografia de Pineda. Pot participar-hi tothom. Han de ser fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català. Per exemple, monuments, paisatges, festes populars, tradicions, oficis i elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. Hi ha premis. I el termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. Trobareu les bases a fotografsdepineda.com. Mentrestant, la companyia del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda ja té a punt l'obra Tots eren fills meus. Es podrà veure aquest proper cap de setmana una obra de teatre que és una de les obres més reconegudes d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell. Planteja una història intensa sobre quina és la responsabilitat també al voltant d'una família i les conseqüències de les decisions personals. El seu director, que és en Josep Morell, ha posat en valor la feina que ha fet tot l'equip.
3: Animeu-vos molt a que vingueu, que valoreu l'esforç que han fet tots els actors i les actrius i també tota la gent tècnica de vestuari, de maquillatge, de perruqueria, tots els que han fet l'escenografia, la llum, el so. Veniu, feu-ho córrer, dieu, perquè és una obra bona, maca i espero que la traiem molt bé.
0: Us recordem que es pot veure doncs, els caps de setmana d'octubre, entrades a ccrpineda.cat. Mentrestant, Carles Sanz actuarà a l'Auditori dissabte amb l'espectacle Per fi me'n vaig. L'actor s'acomiada dels escenaris amb aquest muntatge. Després de l'èxit Per fi sol, que va reunir 150.000 espectadors, ara torna, com diem, amb el Per fi me'n vaig. Sanz comparteix amb humor històries quotidianes, anècdotes de la seva vida o moltes reflexions. Queden poquíssimes entrades. Es poden comprar a 20 euros a auditoripineda.cat. I un altre espectacle molt interessant, en aquest cas un espectacle doncs, de caire familiar, perquè diumenge arriba a l'Auditori un espectacle ple de màgia amb la Ciutat dels Oficis Impossibles. Un espectacle familiar de titelles i que té música en directe. Hi ha personatges molt i molt sorprenents.
4: És un espectacle per a tota la família, un espectacle de titelles amb música en directe que ens farà viatjar això a una ciutat on tota la gent que hi viu té un ofici ben diferent. L'home que posa als carrers o que vol ser escombra sostres o que vol ser cosidora de cors trencats. Doncs tot aquest tipus de personatge viu a Somion i són els que trobarem.
0: L'espectacle planteja també una reflexió sobre els somnis, també les vocacions a través d'aquest univers que és sempre fantàstic.
4: Farem un viatge, farem de tafaners, ficarem l'ull pel forat del pany i descobrirem aquesta ciutat i tots aquests habitants d'aquest curiós poble, un espectacle molt divertit i també en moments amb molta poesia. I res, si penseu algun ofici impossible, digueu-nos-ho, que potser d'aquí un temps també viu a Somio.
0: Ha rebut el premi com a millor espectacle de titelles al Festival de Gijón i també el millor espectacle infantil també a Tolosa. Es pot veure aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori. El preu de l'entrada, 5 euros, que podeu comprar a auditoripineda.cat. I el Marpí ha portat l'esperit de Pineda als Special Olympics de Tarragona. Ha participat aquest cap de setmana en aquests jocs amb 1.700 esportistes de tot arreu fent inclusió i superació personal. Abans de l'inici de les competicions, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha rebut oficialment la delegació de Pineda de l'Ajuntament. Hi havia els membres del Marpí, però també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que ha aprofitat per explicar doncs, la tasca que fa la Fundació en favor de la qualitat de vida a Pineda i per les persones amb discapacitat intel·lectual. 14 esportistes del Marpí han pres part de les proves en petanca i també en futbol. I també han fet visites per la ciutat de Tarragona. I estem davant d'una setmana de molt bon temps en general, ambient força suau, la mar també tranquil·les, però això sí, sembla que poden haver-hi canvis de cara al proper cap de setmana. Crònica de Jordi Pérez.
5: Demà som dimecres i demà dimecres hem d'esperar, doncs, en principi, dia assolellat, amb bandes de núvols prims que poden frenar una mica la radiació de solars. No descartem també algun banc de núvol baix en zones del litoral central, però molt poc importants respecte als d'avui. Demà els vents seran també fluixos, la mar estarà tranquil·la, els vents seran de l'est, de llevant. Dijous i divendres, però en principi tens estable. Podria haver alguns nuvolets, podrà haver un núvol baix o un núvol alt i mitjà, però bé, el conjunt és molt estable, temperatures molt abonançades, de dia allà on hi hagi sol, insistim, la temperatura s'enfila, per sobre fins i tot dels 25 graus. Això és caloreta, no toca aquestes temperatures. Però bé, ja estem habituats al mes d'octubre a tenir bonança tèrmica.

0: i cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 8. Notícies.
1: Comença la campanya de vacunació contra la grip i també contra la Covid. Comença pels col·lectius més vulnerables, per tant, a residències de Pineda, persones més grans de 80 anys, persones immunodeprimides o dones embarassades i infants en risc. Durant la campanya es farà també vacunació als infants menors de 5 anys, però també del personal docent, sanitari i també sociosanitari. A partir del dia 26 d'octubre començarà la vacunació per la resta de la població. Pineda es vol tornar a mobilitzar contra el càncer amb una marxa solidària que es farà aquest diumenge, una iniciativa solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. La caminada s'ha previst per diumenge, començarà a les 10 del matí a la plaça de les Mèlies, que també serà a punt d'arribada. Hi ha dos circuits, un de poc més de 2 quilòmetres i un altre de 7 quilòmetres, adaptats, per tant, a tots els nivells. I el cau de Pineda ha celebrat el pas, ho ha fet aquest cap de setmana, a l'ermita de l'Illota. Marca l'inici del nou curs i la configuració de les noves branques del cau, també els diferents equips de CAPS, un moment sempre molt especial pels infants, les joves i també per les seves famílies. I a Calella s'ha donat sortida ja a l'Oktoberfest, que ha arrencat amb 10 dies de festa, una nova edició d'aquesta festa fins al 18 d'octubre, que ha d'omplir Calella de música, cultura bavaresa i activitats per a tots els públics. Hi ha tradicionals bandes alemanyes i holandeses, però també grups locals i artistes de proximitat. I els amants de la fotografia ja podeu participar a la nova edició del Premi Umbú. Hi pot participar tothom sense límit d'edat. Heu de fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural de Catalunya, com ara monuments, paisatges, festes populars, però també tradicions, oficis o elements històrics. Cada participant pot presentar fins a 3 fotografies. El termini per enviar-les acaba el dia 25 d'octubre. També hi ha premis. Les bases les trobareu a fotografsdepineda.com. Encetem, doncs, aquesta setmana de temps tranquil, però fins divendres, perquè de cara al cap de setmana poden reaparèixer els ruixats i també les tempestes. La mar també força tranquil aquests propers dies, temperatures força abonançades de l'aigua de mar. Però, com diem, atenció, perquè al cap de setmana poden arribar alguns canvis. Doncs és tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
2: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.